Kaleo con Way Down We Go. En conoscis quoi cus es empower del calendar, oz vor sempre un qualina scioia als 15 duosts en parts. Aisi firau oz nosa duna duost als logens catholics. Pitos dumenge che sonda oz si menza scioisa senti ed exact de scioia al eio empower del calendar. Fai digien son al profil venit les dies. Na, se capesce, sco dina delas nov pagis suente las novitats. Con quei fece os e plats per quei che suende turna lupus per las dies per vus del microfon. Anna Selina Quinter, tocca un pitart, scheisse mea curt, cul profil od l'Italia, cun barla aumer da lags che vive a Roseto. Lu suente las novitats delas nov.